Ma cloche me sera. Vaig si ja me bon. I com no me seva. No m'ho eixe petón. Ets l'has mi en cu. Jo ens trem i veig.